era que Eduard Fox heu la boada que va molt molt amb Déu la nostra ficció. Déu s'està dintre. Es que no nega. Ja lo va dir, no podeu no. I va i que no fa tot.